0: Hola a tots, bona vesprada.
1: El meló d'Alger i el meló són, dèiem, de les fruites preferides quan arriba el bon temps, però quan és la temporada perfecta per a consumir-les, és ara, no és ara? Conta'ns un poc.
0: Bueno, el consum aproximadament de meló per persona any és de 9 quilos, el de meló, diguem, del tradicional, no? I quasi 8 quilos de meló d'Alger. La temporada i major consum es produeix en 3 mesos de juny a setembre, així que ahí estem en el punt òptim de consum, no? Encara així, algunes varietats de meló pues, es poden trobar pràcticament durant tot l'any.
1: I així al territori també el produïm?
0: Sí, així és. Espanya és el quart productor mundial de meló per darrere de Xina, Turquia i els Estats Units. I les principals zones productores pues, es troben a Andalusia, Castella-La Mancha, Múrcia, Extremadura i també així a la Comunitat Valenciana. En el cas de meló d'Alger trobem les principals zones de cultiu a Almeria i a València.
1: I quines són les propietats nutricionals del meló?
0: Els melons d'Alger contenen carotens que tenen propietats antioxidants i és el responsable del color roig pues, de la seua polpa. I el meló a seques, el verd per fora i claret per dins, és ric en vitamina A, que contribueix pues, al bon estat de la pell, el cabell i la vista. També conté vitamina C, necessària per a augmentar les nostres defenses i ens ajuda pues, a disminuir el cansament i la fatiga. I aquestes fruites apenes tenen calories i per això pues, són molt bones per a cuidar-nos. A més, són molt, molt hidratants en aquestes dates, pues, sempre venen molt bé, pues, que són un 90% d'aigua.
1: I a qui prefereix el meló d'Alger sense llavors? Com sabem si neté o no a l'hora de triar-lo?
0: Bueno, hem de fixar-nos sempre en la varietat, ja que hi ha algunes que no tenen llavors, com el meló d'Alger negre, la blanca ratllada o el meló d'Alger mini. Per als que no els importa llevar les llavoretes mentre mengen, pues poden triar entre variants com la Sugar Baby, a la polpa més rosada, el Crimson Sweet, a la polpa color roig més intens i molt dos, o bé el meló d'Alger resistent, que semblant a l'anterior, però més resistent i un poc menys dolça.
1: Mm-hmm. També existeixen diferents varietats de meló.
0: Sí, està el Cantalupo, el meló francès, que és de forma redona i corfa verda clar, és molt benvolgut pel seu sabor i aroma i la seua polpa pues, és ataronxada i la seua textura prou dura. També trobem el meló Gàlia, que és de pell fina i en la polpa més blaneta, d'un color entre verdós i groguent, però en un sabor molt dolç i aromàtic. I el més famós, el pell de sapo, no? també conegut com a pinyonet per la forma, que té la corfa verda fosca i rugosa, més ovalat i de polpa blanca i molt dolça també.
1: I ens donaries algun truquet per a triar-los en el seu punt òptim per a la dolçó que
0: sí, sempre busquem, no? Per a saber si un meló està madur hem de comprovar que els extrems estiguen un poc planets i que ens donen la sensació que no està buit en agafar-lo, que tinga un poc de pes. I en el cas del meló d'Alger, per a triar-lo cal comprovar que té una taca de color groc cremós en la seua corfa, uh-huh, per a saber si està pues, perfecte per a consumir al seu punt.
1: I per a conservar-los, ja per últim?
0: Bueno, sempre és millor un lloc fresc i sec i una vegada en setes, pues, millor en la part alta de la nevera, per a que pues és que estiguen ben fresques quan es prenem, no?
1: Exactament, ben fresquets el meló i el meló d'Alger ara en l'estiu apeteix i molt. Moltíssimes gràcies, mamen, i fins la pròxima setmana.
0: Fins la setmana que ve a tots.
1: Adeu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum es cooperativa. Entre Nosotros.
3: Más de uno en la provincia de Valencia. Begoña Perpiñá, Onda Cero.
4: Si buscas las últimas tendencias en gafas, las tienes en Pepe Bosca Ópticos.
5: Cualquier elección con el asesoramiento de profesionales.
4: Retro Super Future, Marni, Otomila, Dutch, Modo, Orgreen.
5: Gabinetes equipados con las últimas tecnologías. Taller propio, personal especializado, lentes de última generación.
4: Pepe Bosca Ópticos, Gran Vía Marqués del Turia 53, Valencia.
5: Pepe Bosca Ópticos, el óptico de las grandes marcas.
6: Del 1 al 26 de julio, Valencia se convierte en un gran escenario. La Feria de Julio vuelve con 300 actividades para todas las edades, conciertos, música en directo, espectáculos, pirotecnia, cultura, deportes y tradición. Vive la Feria de Julio. Regidoría de Festes y Tradiciones, Ayuntamiento de Valencia.
7: Tuco y tú. Tuco, tuco y tú.
8: ¡Atención! Esta semana en Tuco Muebles, transporte y montaje gratis. Y además, financiación sin intereses. Te llevamos los muebles a casa, te los montamos gratis y además los pagas sin enterarte. Solo esta semana y solo en Tuco Muebles. En Valencia, en el Parque Comercial.